Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

0: Escoltes Nova Ràdio Lloret. Música nit. La música dels teus somnis.
1: Jo tenia un amor en el primer port d'on vaig partir. Vaig tardar molt de temps

Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música.

0: Música nit, la música dels teus somnis.
1: Les cançons per somiar, per somiar, per somiar, per somiar.
2: Has guardat la tendresa d'un infant.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
2: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: al 26 de juliol. Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol. Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
3: L'estil mediterrani, amb les tendències pop del moment.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: És aquí la Festa Major de Santa Cristina. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Del 16 al 26 de juliol gaudeix de concerts, activitats familiars, espectacles i els actes més emblemàtics. La processó marinera, el Samorra a Morra i el tradicional ball de plaça t'esperen per compartir els moments més especials de l'any. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol. Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Molt bon dia a tothom. Avui és vigília de Festa Major i, evidentment, el bon dia, bona hora, toca parlar-ne àmpliament.

0: Demà és 24 de juliol, diada de Santa Cristina, la festa major principal de Lloret de Mar. El municipi ja està a punt per tots els actes que hi ha programats, entre els quals destaquen la processó marítima i el ball de plaça. Abans, aquesta nit mateix, es farà la passada pels principals carrers de la vila per anunciar la celebració de demà i el toquen a córrer popular, també, molt esperats. Parlarem de tot plegat amb l'obrer major de Santa Cristina, Francesc Batlle, i també amb l'alcalde, Adrià Lameles. Amb la festa major obrim el bon dia, bona hora d'avui, 23 de juliol, i aquí més escoltarem el programa. Josep, bon dia.
1: Bon dia, Maria. Doncs escoltarem a les quatre obreres de Santa Cristina, que ens expliquen com porten els nervis i ens avancen alguna coseta dels seus vestits, tot i que poc els podem estirar. També parlarem amb el cantant de l'orquestra Maribel, que actuarà aquesta nit a l'aparcament de Sa Caleta. Serà a partir de les 11. La gent gran també celebra la festa major amb una sèrie d'actes aquest dissabte. Escoltarem el que ens explica el regidor Alejandro Pérez. I de cara a diumenge, el Castell de Focs Artificials tancarà la festa major d'aquest any. Ens en donarà tots els detalls un membre de la pirotècnia valenciana. Deixant de banda la festa major, explicarem que el lloretenc Arni Montana actuarà aquest divendres al prestigiós Zebra Festival. Volem saber com es presenta aquesta cita. Parlarem amb ell i també donarem els detalls de la campanya Fes un truc, que difon l'Ajuntament de Lloret.
0: Doncs tot això és el que us volem explicar al llarg de la propera hora. A més, especial atenció a la previsió meteorològica, fixant-nos ja, sobretot, en la festa major i repàs de l'actualitat general aquí. El bon dia, bona hora. Avui és dijous 23 de juliol i darrere del programa hi som Marc Vilamajor, Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
2: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: Vuit i tres minuts i sembla que tindrem una festa major amb molta calor, que és la tònica que estem tenint aquests dies. Xavi Segura, bon dia.
3: Bon dia. Avui tornarà a ser un dia molt càlid i xafogós, de plena canícula, temperatures novament per sobre de la mitjana i màximes que tornaran a superar els 30 graus aquí a Lloret, sobretot a l'interior de la població. I atenció, perquè a l'interior del país hi haurà un pic de calor extrema i en alertes a moltes comarques per temperatures que superaran tranquil·lament els 40 graus a les zones més tòrrides, sobretot entre Ponent i la Vall de l'Ebre. Però aquest ascens aquí a la costa no es notarà i, per tant, repetirem valors calcats als dels dies anteriors i tot plegat amb molta calma. Sol, pols en suspensió, pocs matisos i també una situació aprofitable però pendents d'aquesta calor que un dia més doncs serà ben intensa. I demà divendres, dia gros de la festa major aquí a Lloret, doncs bé, continuarà la tranquil·litat, sol i també la calor, la xafogó molt marcades, temperatures sense canvis i per tant dia per aprofitar. Això sí, hidratem-nos molt bé perquè la calor serà intensa i també protegim-nos amb gorres, també amb crema solar perquè el sol pica i de valent. I la situació marítima no serà un problema per dur a terme la processó marítima perquè en general no hi haurà fort onatge, a tot estirar marejol al centre del dia, sobretot durant la tarda, i vent lleuger de gregal les primeres hores i de cara al migdia i la tarda girant d'entre llevant i xaloc. Dia, doncs, aprofitable, això sí, de plena canícula. I al cap de setmana, doncs, arriben canvis. A poc la temperatura anirà baixant i entre diumenge i dilluns es normalitzarà. Per tant, calor més suportable, respirarem molt millor i les nits també seran menys càlides, més agradables. I també augmentarà una mica la inestabilitat per aquesta massa d'aire més freda, més fresca, procedent de l'Atlàntic. Tant més intervals de núvols o nuvolades i no es descartaria fins i tot algun ruixat, sobretot cap a punts a l'interior i del Pirineu, però algun podria arribar també aquí a la costa.
0: Doncs moltes gràcies, Xavi. Recollim tota aquesta informació i ens fixem en la situació actual a Lloret de Mar ara mateix, termòmetre a 24 graus, dia assolellat i la humitat al 65%. I ja sabeu que després de la previsió meteorològica, a l'inici del programa el que fem és un repàs de l'actualitat general, fixant-nos primer de tot en els diaris, Josep.
1: Recollim quines són les notícies més importants d'aquests diaris de la premsa escrita. Comencem, com sempre, per no perdre el costum, amb el diari de Girona, que en bateria de titulars llegim en primera plana que les obres que tallaran la plaça Pompeu Fabra a Girona, que tallaran el trànsit, s'iniciaran el mes d'agost. En escombraries, l'Assemblea de Girona Neta i Digna evidencia el malestar veïnal per la neteja. I en urbanisme, a Platja d'Aro invertirà 2,1 milions per millorar el 60% de les voreres. En matèria econòmica, a peu de plana, llegim que el grup Canyigaral factura 1.608 milions, però redueix el seu benefici un 21%. I en l'apartat judicial, el conductor que va matar un ciclista podria esquivar la presó. La fotografia de primera plana és per l'apartat esportiu, amb el titular "El Girona analitza un terreny a Vilablareix pel Camp Nou". Anem a veure què és el que diu el Punt Avui en aquesta edició d'aquest dijous. La innovació pren la paraula al Montsià. En el seu tema monogràfic parla el Punt Avui de la riquesa i l'equilibri de la comarca més meridional, que venen marcats per una economia molt diversa i una recerca aplicada intensa. Al diari Ara ens fixem amb els seus titulars i notícies que encapçalen la seva portada. L'Aràbia Saudita acorda amb els Estats Units poder enriquir urani. És el titular en grans dimensions que destaca d'aquesta primera plana. En fotografia il·lustrativa, la verema més primerenca. Ahir a la matinada, en un celler de Corpinat, el Penedès va començar la collita de raïm més matinera de la història. A peu de plana llegim que el Parlament aprova l'informe sobre la DGAIA, que constata anys d'irregularitats. I a peu de plana també llegim que la Comunitat Europea recorda als tribunals espanyols que han d'aplicar l'amnistia i que un esvoranc a les obres de la R2 engoleix una grua i més maquinària. Passem als diaris generalistes. El País obre dient que el Partit Popular i Vox porten per primera vegada a una llei la prioritat nacional. A La Razón, l'incendi de la Mierla és ja el segon més gran de la història. Al diari El Mundo, llegim que el govern va rescatar Plus Ultra amb l'accionariat falsejat. També amb una fotografia d'Alberto Feijó, llegim que promet una reconstrucció nacional i reformes estructurals. El diari La Vanguardia, una fotografia impactant de l'incendi de Guadalajara, que ja és un dels més grans de la història d'Espanya. I en grans titulars, la Comissió Europea avisa als tribunals espanyols que cal acatar l'amnistia. El diari El Periódico de Catalunya, la Unió Europea converteix Catalunya en laboratori antiincendis. I amb una fotografia il·lustrativa, el Museu Louvre reobre la sala del robatori. El diari ABC, finalment, en primera plana, Moncloa ordena sostenir a Zapatero perquè no arrastri el govern. I amb una fotografia il·lustrativa, Feijó promet netejar a fons la corrupció del senyor X. Aquestes són les notícies més importants que avui ofereixen la premsa escrita.
0: Doncs, després d'aquest repàs, el que fem és fixar-nos en l'última hora als portals digitals, i en el cas del 3Cat Info hi veiem un vídeo que es va projectant al seu portal i el titular és "Almenys 8 ferits en una explosió per una fuita de gas en unes obres del metro a la plaça de Sants de Barcelona". També es fa ressò que un esfondrament sense ferits a les obres de l'R2 a Montcada talla 3 línies i engoleix una grua. D'altra banda, els models d'intel·ligència artificial més potents d'OpenAI es descontrolen i llancen un ciberatac sense precedents. El Banc Central Europeu podria aparcar avui la pujada de tipus d'interès fins al setembre. Atenció si us heu de moure per Catalunya, perquè a Lloret tenim el nivell 2 de risc d'incendi, però el Pla Alfa arriba al nivell màxim en 156 municipis per l'alt risc d'incendi. I també una altra notícia preocupant és que l'incendi de Guadalajara converteix l'estat espanyol en el país europeu amb més superfície cremada. El foc de la Mierla, Guadalajara, ja se situa com un dels més devastadors de les últimes dècades i l'àrea cremada es pot veure des dels satèl·lits. Per tant, molt preocupant amb aquesta, tota aquesta àrea cremada. Les hectàrees cremades amb més de 330 focs superen les 120.000 a tot l'estat espanyol. Una xifra poc habitual, segons el 3CAT Info, que també publica que reinundar el Mar d'Aral evitaria l'alliberament de milions de tones de CO2. De la clau esportiva, el titular principal diu que Lamine Yamal ja està en una altra dimensió. El seu valor bat tots els rècords. Segons el portal de taxacions de jugadors Transfer Market, ell i Haaland són els jugadors més valuosos. També en futbol, Sergio Busquets, camí del Barça, encamina el seu futur a les banquetes. I en plana esportiva, encara també sobre el Barça, la nova joia del Barça arriba de l'Ajax amb només 19 anys. En aquest cas fa referència a futbol femení i és René Van Asten. I aquest és el repàs que fem de l'actualitat general quan són ara les 8 i 11.
4: Nova Ràdio Lloret.
5: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
6: Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
7: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
8: Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.
9: Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: aquesta dansa de ses almorratxes que ens situa ja en plena festa major, perquè ara sí que ja la tenim a tocar, Santa Cristina 2026. Els actes de celebració ja van començar la setmana passada, però demà, 24 de juliol, arriba la jornada principal.
1: Aquesta nit, a partir de les 10, els obrers de Santa Cristina i les obreres d'aquest any, acompanyades dels seus balladors, faran la passada pels carrers principals de la vila per anunciar la celebració de demà. També hi participaran els bogadors que participaran al Samorra a Morra. La passada acabarà a la plaça de la vila, on es farà el sorteig de les regates, tant masculina com femenina, i tot seguit el toquen a córrer de concurrència popular.
0: Demà la Diada de Santa Cristina començarà ben aviat amb una nova passada dels obrers pels principals carrers a partir de 6:45 del matí.
1: En aquest cas s'acabaran a l'església parroquial de Sant Romà, des d'on sortirà la processó que anirà per mar fins a Santa Cristina. Allà, com marca la tradició, se celebrarà l'ofici amb acompanyament del cor Alba de Prima i es farà la veneració de sa relíquia i el cant dels goig. A més, es degustarà l'estofat a la plaça del Pi abans d'emprendre el camí de tornada cap a Lloret.
0: A la tarda arriba un dels moments més esperats, el ball de plaça o dansa de ses almorratxes.
1: Com sempre, començarà 8:15 del vespre i comptarà amb la cobla La Bisbal Jove.
0: Saludem avui a l'obrer major de Santa Cristina que ens acompanya aquí als estudis de la ràdio. Francesc Batlle, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Preparats per la diada de demà?
2: Sí, sí, sí, i tant, molt, estem molt preparats i portem molts dies preparant la festa i bueno, avui ja és l'últim dia dels preparatius per tenir-ho tot a punt per començar avui al vespre i continuar demà al matí.
0: Serà una diada especial, com a obrer major.
2: Sí, sí, per descomptat, la primera festa major meva com a obrer major, sí, serà especial, molt bastant especial, però bé.
0: Què podem avançar de la passada que es farà aquesta nit? Què és el que es farà exactament, tot i que ho tenim cada any, però per recordar-ho una mica i també quin recorregut farà?
2: Sí, la passada comença, com molt bé ha dit en Josep, a les 10 del vespre. Sortim de la plaça de l'Ajuntament, ens dirigim cap al passeig Verdaguer. Després, al final, després del Museu del Mar, girem per la travessia de Venècia, carrer de la Vila, arribem a la plaça de l'Església, continuem per Sant Romà, Santa Cristina, i després tornem per el Romà Bernès fins a la plaça de l'Ajuntament, que llavors allà és quan s'iniciarà el sorteig del Samorra Morra i després el farem el corre que toquen.
0: Que també és una cosa que agrada molt a la gent des de fa uns quants anys ja que es fa.
2: Sí, sí, és una de les novetats que ara ja portem molts anys, des de que es va recuperar el Samorra Morra amb els llaguts, i fa que l'inici de la festa sigui molt més festiu i molt més popular, molt més maco, hi ha molta més gent, és molt, molt maco.
0: Tothom esperant aquest sorteig i després a ballar una mica amb el toquen a córrer popular. Fa dies que van començar els actes, però aquest cap de setmana, ja ho hem dit, serà el cap de setmana fort, aquesta tarda mateix, activitats pels més petits a Sa Caleta, concert amb l'Orquestra Maribel, però de cara a demà toca matinar. Abans, però, què li diries a la gent perquè vingui avui a veure la passada i el toquen a córrer?
2: Bueno, podríem dir que comença la festa major de debò, no? La festa gran, la festa grossa, el dia de Santa Cristina, i ho anunciem i comencem el dia abans amb un acte molt festiu, que és el que hem comentat fa una estona, i que realment és molt maco i val la pena venir-lo a gaudir.
0: I demà, com dic, toca matinar, jornada intensa, què n'hem de destacar?
2: Bé, és un dia molt llarg, molt intens, molt maco. A mi m'agradaria destacar, al final, que és un petit detall, però és la passada del matí a primera hora, perquè el poble s'aixeca amb una il·lusió brutal, la gent té moltes ganes, i això, només veient la cara de la gent a primera hora, és una reflexió que sempre me la faig, perquè tothom sap el que ve, no? i la processó marítima és una processó molt maca, la diada Santa Cristina també, i després al final del dia amb el ball de plaça sembla la guinda del pastís, no?
0: Clar, precisament al ball de plaça nosaltres parlàvem amb les obreres, que d'aquí uns minuts les escoltarem al Bon Dia Bona Hora. Ens deien que comencen a tenir nervis ja perquè s'acosta aquest moment, per tota la festa major sobretot, però per aquest ball de plaça, com es presenta aquest any?
2: Bé, el temps fa molt bona pinta, que això és important, i les obreres, els balladors, tenen moltes ganes. Fa molts dies que els hem anat veient i bueno, estan preparats per al moment especial, no? Perquè sí que la festa major, com ja he dit, és molt intensa, té moltes activitats i que totes són molt maques i es pot gaudir molt i que gaudeixes tot el dia, però per elles el moment fonamental és el ball de plaça.
0: Doncs aquest ball de plaça que arriba demà a la tarda es repetirà, recordem, per la diada de Sant Elm amb la concurrència popular, però el dia més esperat, amb ganes ja de veure també aquests vestits, és demà a la tarda. Esperem que vagi molt bé. Com deies, Francesc, la meteorologia acompanyarà, tot i que la gent s'hi pot, que es porti vanos, barrets i una mica de protecció per la calor, però segur que serà una gran jornada. Res més, moltíssimes gràcies per passar per la ràdio. Molt bona festa major.
2: Moltes gràcies i molt bona festa major a tots.
0: I nosaltres seguim parlant de la festa major ara amb l'alcalde de Lloret, Adrià Lameles. Bon dia.
3: Molt bon dia, Maria.
0: Alcalde, com es presenta la festa major d'aquest any?
3: Moltes ganes, el temps, sembla que s'acompanyarà, que és molt important. I la veritat és que amb molta il·lusió per part de tots els veïns i veïnes de Lloret, un dia molt nostre, un dia molt especial. Amb aquest, amb en Jordi, podríem dir que és els millors dies de l'any. Així que amb molt bons inputs i amb ganes de gaudir de cultura lloretana.
0: Quines autoritats vindran aquest any o s'han convidat?
3: No sé qui ho desveli, però òbviament estava ben representada, com cada any ens acompanyarà la de Girona, també tota la representació del Consell Comarcal, de Diputació, de la Generalitat i de veïns del municipi, i la veritat és que amb moltes ganes d'acompanyar aquesta tradició que durant tot l'any estem esperant i que ja està encetant aquests dies.
0: Ja fa dies que han començat els actes, però anem insistint, aquest cap de setmana és el fort, demà és la diada de Santa Cristina i avui mateix com a vigília ja tenim activitats pels més petits a l'aparcament de Sacaleta, a la nit concert amb l'orquestra Maribel, entremig la passada dels obrers i el toquen a córrer popular, per tant comencem a escalfar motors ja, eh?
3: Exacte, ja tenim, ja hem començat fa dies, però ara ja tenim ja el moment àlgid de la festa major de Santa Cristina, amb un munt d'activitats per tots els gustos, per tots els lloretens i lloretenques, amb molt la identitat de poble, pels infants, per la gent gran, per l'element, per la cultura, per l'esport, per les entitats, i la veritat és que això ens enorgueix que estigui fet per tothom, que aprofito per recomanar que tota la gent surti al carrer, participi, aprofiti per veure gent que fa temps que no veu, que faci aquest sentiment de poble tan important i que hi ha tant d'orgull que es defineix com a lloretencs i lloretenques, i sobretot que ho visquin, que la festa major de Santa Cristina és per viure-la. És un moment molt maco, molt nostre, molt de la nostra història, del que som i del que volem continuar siguent, i per tant és molt important això, viure-ho.
0: Altra vegada, molts dels actes s'ubicaran a l'aparcament de Sacaleta. És un espai que funciona bé per acollir els concerts i altres activitats, com el bingo musical, les activitats infantils, etc.
3: Sí, la veritat és que hem trobat com un indret mitjanament ben situat, on també la gent pugui tenir un bon espai per fer diferents activitats, diguem, segur i preparat per acollir aquests esdeveniments que segur que aglutinarà molta gent i que voldran estar en un espai també més diàfan, més, tot i la complicitat de treure l'aparcament, però jo crec que més que justificat que Lloret, els veïns de Lloret siguem el primer i que estiguem en prioritat per poder gaudir de la millor festa major possible.
0: Doncs esperem que sigui així. Només ens queda animar tothom a participar de tots els actes, avui anar a dormir tard, demà matinar, i molt bona festa major, no, alcalde?
3: Exacte, també agrair, òbviament, no, que no pot ser d'una altra manera, tota la gent, totes les entitats, tots els clubs esportius, totes les entitats culturals, tots els treballadors de l'Ajuntament que hi treballen colze a colze perquè aquesta festa funcioni. És una festa feta per tothom, tant des de l'Ajuntament, també pel sector i entitats privades, i això és el que fa especial i única aquesta festa. I per tant, òbviament, sense ells no seria possible mantenir aquesta tradició nostra, i per ells, doncs, agrair-los de tot cor, doncs, que cada any estiguem tots sumant i remant i bogant, diguem, perquè això funcioni, perquè es mantinguin les tradicions lloretenques, es mantingui l'ADN lloretenc en un moment, doncs, que Lloret, doncs, viu una efervescència turística, doncs, molt gran, doncs, que també parem un moment per valorar el que som, el que hem sigut i el que també volem continuar siguent. Així que gràcies a tota la gent que ho fa possible, i com molt bé dius, Maria, doncs molt bona festa major a tothom.
0: Doncs molt bona festa major també per tu, alcalde Adrià Lameles. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i bon dia.
3: A vosaltres, molt bon dia.

0: 5 minuts per 8:45 del matí, nervis però moltes ganes de festa major i sobretot del ball de plaça. Així viuen les obreres de Santa Cristina les últimes hores abans del 24 de juliol.
1: Des de la ràdio hem parlat amb elles i ens han explicat que de moment ho estan gaudint molt i han fet molta pinya entre les quatre parelles de balladors. Els assajos asseguren que estan anant molt bé i els nervis van pujant a mesura que s'acosta al Santa Cristina, però estan convençudes que serà una gran jornada dels vestits. Poca cosa en diuen.
0: La primera obrera és l'Ona Cervera, que ballarà amb l'Arnau Bosch, amb qui han ballat junts des de petits.
2: Una mica de nervis sí que hi ha, però bueno, al final és saber-ho, gestionar-los i disfrutar-ho, que passa molt ràpid, tothom ens ho està dient i és el que intentarem fer. Els assajos, molt bé, la veritat. Hem fet des de l'1 de juliol, hem assajat tot el que és el ball de plaça, també ens han ensenyat a cantar la salve, una mica el vals pel sopar del pi, així que molt bé. Jo vull ser obrera perquè la festa major de Lloret de Mar l'he viscut des de ben petita a casa. Jo de petita sempre ballava al ball de plaça amb l'Arnau, que serà la meva parella de ball aquest any. I volia ser obrera sobretot també per la família, és un goig poder-me veure a la plaça i intentar mantenir aquesta tradició tan maca que tenim a Lloret durant molts anys més. És una mica secret, però us puc avançar que el meu vestit està inspirat també amb tot el que és el poble mariner de Lloret de Mar i tot el que involucra la pesca i ja està.
1: La segona en sortir a la plaça serà l'Anna Termes, que ha escollit el seu germà Enric per compartir aquest moment tan especial.
3: La gent et ve, t'arriba, ai que ja queda res, ai que ja és divendres, i clar, això genera encara una miqueta més de nervis per molt calmada que tu estigues. Però el que més nerviosa em posa suposo que és a l'arribar a la plaça i veure tothom, que això en part també són nervis bons, diguéssim, no? Per mi ser obrera és un orgull, com a lloretenca, com a filla d'una persona que l'ha ballat, del meu pare, com a neboda també de la meva tieta, que també l'ha ballat, des de ben petita que he vingut aquí a la plaça a ballar-lo. El ballo amb el meu germà. Vaig decidir ballar-lo amb ell perquè vaig pensar amb qui millor que amb la complicitat que tinc amb ell. I hem fet molta pinya amb els companys, serà un bon any, ja ho veureu. El meu vestit només us puc avançar que tindrà molt de vol i us agradarà molt.
0: La Carla Feliu, que és la tercera obrera, ballarà amb la seva parella, l'Antonio Fernández, amb qui precisament aquest 24 de juliol celebren 7 anys de relació.
4: Jo ballo al ball de plaça amb la meva parella, que es diu Antonio, que el dia 24 farà 7 anys que estem junts, i bueno, és una petita promesa que ens vam fer abans d'estar junts i ara estem a pocs dies de complir-la, i la veritat que molt emocionant. Els nervis, de moment, sembla ser que van bé, sí que és veritat que cada vegada que va acostant el dia costa una mica més dormir, el cap va a mil per hora, vas pensant en més coses, més detalls, però bueno, jo crec que bé. Els assajos van bé, ens han donat les indicacions correctes, ara estem polint ja detalls, però hem rebut molt bon feedback, la veritat. Bueno, el meu vestit puc dir que la tela és de fil i aquí em quedo.
1: La Jana Martí assegura que li costarà dormir la nit abans, però té moltes ganes que arribi el moment que compartirà amb en Sergi Bea. Una decisió que tenia clara des de fa temps, perquè és amb qui ha ballat des de petita.
5: La nit abans no podré dormir, però sobretot el que em comença a posar nerviosa és l'entrada de la plaça. Jo crec que allà estaré molt nerviosa. I ja al matí també, quan comencem, jo crec que també em començaré a posar bastant nerviosa. El voler ser obrera, jo crec que em veig ja de petita. Sempre he anat a les processó, a la festa major en general. Llavors és com que sempre ho he vist a casa, els pares, els avis, sempre m'hi han portat. I he dit, ostres, jo també vull formar part d'aquesta tradició tan maca. Jo ballaré amb en Sergi Bea, que és amb el que teníem 4 anys i ja ballàvem aquí a la plaça el 26. Sempre ho havíem tingut clar, ja ho havíem parlat i ja es ballo amb ell. Del meu vestit puc avançar que està inspirat en les modes de principi del segle XX, que és molt romàntic i dona una sensació com de moviment.
1: Les obreres de Santa Cristina participaran aquest dijous a la nit a la passada per anunciar la festa major de l'endemà. La cita és a les 10 de la nit per fer un recorregut pel centre del municipi i acabar a la plaça de la Vila, on es farà el sorteig de la regata Samorra Morra i el toquen a córrer de concurrència popular.

0: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.
1: Ara mateix són 2:15.

0: previsió meteorològica per saber sobretot com es presenta la festa major d'aquest divendres aquí a Lloret de Mar. Xavi, molta calor sembla. Què més ens expliques? Bon dia.
1: Bon dia. Avui tornarà a ser un dia molt càlid i xafogós, de plena canícula, temperatures novament per sobre de la mitjana i màximes que tornaran a superar els 30 graus aquí a Lloret, sobretot a l'interior de la població. I atenció, perquè a l'interior del país hi haurà un pic de calor extrema i en alertes a moltes comarques per temperatures que superaran tranquil·lament els 40 graus a les zones més tòrrides, sobretot entre Ponent i la Vall de l'Ebre. Però aquest ascens aquí a la costa no es notarà i, per tant, repetirem valors calcats els dels dies anteriors i tot plegat amb molta calma. Sol, pols en suspensió, pocs matisos i també una situació aprofitable però pendents d'aquesta calor que un dia més doncs serà ben intensa. I demà divendres, dia gros de la festa major aquí a Lloret, doncs bé, continuarà la tranquil·litat, sol i també la calor, la xafogor molt marcades, temperatures sense canvis i per tant dia per aprofitar. Això sí, hidratem-nos molt bé perquè la calor serà intensa i també protegim-nos amb gorres, també amb crema solar perquè el sol pica i de valent. I la situació marítima no serà un problema per dur a terme la processó marítima perquè en general no hi haurà fort onatge, a tot estirar marejol al centre del dia, sobretot durant la tarda, i vent lleuger de gregal a primeres hores i de cara al migdia i la tarda girant d'entre llevant i xaloc. Dia, doncs, aprofitable, això sí, de plena canícula. I al cap de setmana, doncs, arriben canvis. A poc la temperatura anirà baixant i entre diumenge i dilluns es normalitzarà. Per tant, calor més suportable, respirarem molt millor i les nits també seran menys càlides, més agradables. I també augmentarà una mica la inestabilitat per aquesta massa d'aire més freda, més fresca, procedent de l'Atlàntic. Tant més intervals de núvols o nuvolades i no es descartaria fins i tot algun ruixat, sobretot cap a punts de l'interior i del Pirineu, però algun podria arribar també aquí a la costa.
0: Doncs gràcies, Xavi. Veurem si arriben o no aquests possibles ruixats. En tot cas, el que tenim segur, o pràcticament segur, és que tindrem un dia assolellat i calorós de festa major i avui, aquest dijous 23, ens despertem ara mateix amb 25 graus. Tenim també el dia assolellat i la humitat que se situa al 62%.
2: En Abadén Dentistas celebramos 25 años cuidando las sonrisas de Lloret de Mar. Somos una clínica familiar que combina experiencia, tecnología de vanguardia y un trato cercano para ofrecerte la mejor atención dental. Implantes, ortodoncia, estética dental, higiene y todas las especialidades en un mismo centro. Porque tu sonrisa merece confianza, profesionalidad y cuidado personalizado. Abadén Dentistas, más de 25 años creciendo junto a ti y cuidando de tu sonrisa.
3: Bon dia, bona hora.

0: seguim amb música aquí al Bon Dia, Bona Hora, perquè l'orquestra Maribel serà l'encarregada d'animar la Festa Major aquesta nit. La banda de versions, una de les més conegudes de les comarques gironines, oferirà un concert a partir de les 11 de la nit a l'aparcament de Sa Caleta.
1: A motiu de la Festa Major, en acabar el concert, l'orquestra tocarà, farà que la gent toqui tot el que calgui perquè sigui una Festa Major envejable. L'accés al concert és gratuït i hi haurà servei de bar.

0: El cantant de l'orquestra Maribel és Jordi Nadal i el tenim al telèfon. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Com serà el concert d'aquesta nit?
1: Molt ben parit, serà un concert molt ben parit. Moltes ganes de tornar a Lloret i a més el lloc on toquem és molt maco. I res, un repertori supervariat per públics de totes les edats i a passar-ho molt bé, a portar molta festa.
0: Tenim entès precisament això, que l'objectiu dels vostres concerts és fer cantar i ballar a tothom.
1: Sí, home, aquest és l'objectiu. L'objectiu és tenir un repertori, ja t'he dit, amb tot tipus d'estils musicals, que tant hi té cabuda i s'ho passin bé pares, com fills, com gent més gran, una mica tothom, per tots els gustos.
0: Quines són les cançons que no hi falten mai?
1: Home, les que no hi falten mai, per exemple, tenim un popurri de rock català, on tenim l'Estaca, tenim la Gallineta, tenim la Masovera... Bueno, aquest és molt marca de la casa nostra des dels nostres inicis.
0: Tenim entès també que tu ets de família de carnissers. D'on et ve això de la música?
1: Doncs sí, soc carnisser. I mira, això va començar com una broma aquí al poble, que els hi faltava un cantant en un local social que tenim aquí a Sarrià per fer... L'idea original era per fer un sol concert una nit. I mira... Sempre m'ha agradat la música, m'ha agradat cantar i el que va començar com una broma, doncs aquí estem.
0: Parla'ns una mica de l'orquestra Maribel, quan i com us vau crear?
1: Sí, va ser així, va ser el... Hosti, no me'n recordo mai, diria que va ser el... No sé si fem 12 o 13 anys, no recordo quin any era exacte, sempre el confonc, però va ser això, per una nit de gala aquí a Sarrià de Ter, tenim un local social on el jovent sempre munta una nit de gala, el 25 de desembre, una nit de Nadal. I amb aquesta nit, doncs, com que no teníem diners per portar a grups, doncs, bueno, aquí a Sarrià sempre hi ha hagut molta cultura musical i diversos col·legues, doncs, que sempre han format part de grups, i vam muntar un grup de versions. I va ser així, es faltava un cantant i vam començar aquella nit, i així es va començar, com una broma, la veritat.
0: La idea, Jordi, és que tothom s'ho passi bé i que faci festa major.
1: Aquest és l'objectiu. I ja et dic, ja hem vingut un parell d'anys per aquí a Lloret i la veritat que un públic molt agraït i ja veuràs, ja. Ens ho passarem bé. Portarem canya i festa. I fuets, portaré fuets, sempre en regalo.
0: Jordi Nadal.
1: Com a bon carnisser.
0: Cantant de l'Orquestra Maribel, moltes gràcies per atendre la trucada de la ràdio i també bona festa major.
1: A vosaltres, guapos, bona festa.

0: Seguim avançant, fixant-nos en l'agenda d'actes de la Festa Major. De moment, aquest concert de l'Orquestra Maribel, que serà avui a les 11 de la nit. Recordem que a la tarda, també a l'aparcament de Sa Caleta, hi ha els inflables d'aigua infantils i també la Festa de l'Escuma, tot plegat a partir de les 5 i adreçat a infants d'entre 3 i 12 anys amb servei de bar i accés gratuït a tothom. I, com dèiem, a les 7 hi ha la missa de la Vigília de Santa Cristina, a les 10 de la nit passada dels Obrers toquen a córrer de concurrència popular i cap a les 11 de la nit al concert de l'Orquestra Maribel. I passem ara a dissabte, perquè el Casal Municipal de la Gent Gran celebra el seu 42è aniversari coincidint amb la Festa Major de Santa Cristina.
1: La celebració començarà a 11:15 del matí i durarà durant tota la jornada, que han programat una sèrie d'activitats obertes a tothom. El regidor de la Gent Gran, Alejandro Pérez, assegura que és una jornada molt especial per als usuaris de l'equipament.
2: Comencem amb la ballada de country a càrrec de Casal Country. A les 12 tindrem ballada sardanes a càrrec de la Flama de Farners. Continuarem a les 5 de la tarda amb el berenar d'aniversari amb coca de crema, cava i refresc. Recordem, doncs, que cal recollir el tiquet gratuït al casal ensenyant el carnet de jubilat o el carnet de persona usuària del casal. I per finalitzar, a partir de les 7 del vespre, a la plaça Pere Torrent, tindrem el concert de la coral Tot Cor, el grup de Baneres és Vano i el taller de Baneres Sadona Marinera. Us recomanem a tots i totes que vingueu a gaudir d'un dia molt especial, un dia on la il·lusió, les ganes d'aprendre i de construir grans moments ens acompanyarà i serà el gran protagonista del nostre aniversari.
0: Així doncs, repassem els actes. La plaça Pere Torrent acollirà la ballada del grup Casal Country a partir de 11:15 del matí i al migdia audició de sardanes amb la cobla Flama de Farners.
1: A la tarda, dins del casal, es repartirà berenar per a tots els jubilats i usuaris del casal i tancaran la celebració la coral Tot Cor, el grup de Baneres Esbano i el taller de Baneres Sadona Marinera. Serà a partir de les 7 de la tarda, de nou a la plaça Pere Torrent.
3: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.
0: I el Castell de Focs Artificials i el Concert Líric en formació d'orquestra de la Principal de la Bisbal tancaran la Festa Major de Santa Cristina aquest diumenge.
1: Com és habitual, per la Diada de Sant Elm, la platja de Lloret serà l'escenari del tradicional Castell de Focs Artificials amb la companyia guanyadora del concurs internacional de Blanes de l'any passat. En aquest cas, per tant, l'encarregada de l'espectacle serà la Pirotècnia Valenciana. Parlem amb Manel del Rosal, és delegat comercial de la Pirotècnia Valenciana. Bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
1: Primer de tot, com serà el castell de focs artificials que heu preparat per Lloret?
4: Espectacular.
1: Caram.
4: Senzillament espectacular. Hem fet un disseny i molt acord donat a l'experiència dels darrers anys que hem tingut a Lloret i els diferents canvis d'ubicació que hem tingut, perquè abans es feia la platja i, bueno, es continua fent el passeig marítim, però més al darrere i un posto més ampli. I donat aquesta experiència, doncs, hem fet un disseny molt a mida per lo que és la ubicació del Castell de Focs de Lloret.
1: Molt bé. N'hi haurà d'aigua, també?
4: Sí, hi haurà una secció de carcasses aquàtiques amb multicolor i serà una de les seccions més importants de l'espectacle. Cal destacar que tot el producte aquàtic serà biodegradable. És tot cartró i biodegradable. Sempre ho tenim en compte.
1: Molt bé. Què és el que teniu també en compte a l'hora de preparar l'espectacle en concret per un municipi, no? En aquest cas és Lloret, no? Però, clar, què és el que teniu en compte?
4: Bueno, sempre es fa una visita tècnica. En aquest cas, doncs, no ens cal, donar, com havia comentat anteriorment, donat a l'experiència dels darrers anys, però sempre es fa una visita tècnica a l'espai. Valorem molt la ubicació del públic, els calibres per distàncies de seguretat que podem fer servir, i clar, és una cosa que s'ha de tenir molt present per no fer que no hi hagi cap percans.
1: L'any passat vau guanyar vosaltres el concurs de Blanes, ja és força competitiu. Com va ser l'espectacle que vareu presentar?
4: Doncs va ser un espectacle, bueno, és el que comentàvem, donat l'experiència que hem sigut guanyadors les 5 darreres edicions. Clar, és un punt, diguem-ne, a favor, que tenim, doncs, des del punt de vista del perfecte coneixement de l'espai. Vàrem dissenyar un castell força potent, molt vistós, amb el que es feien les combinacions dels diferents defectes, i tenint en compte, com deia, doncs, l'espai i la ubicació. Vàrem fer detalls dels pirodigitals amb molta cura. Vàrem fer, com ja sabeu, els darrers anys, doncs, havíem fet la senyera, i l'any passat, doncs, vàrem fer les lletres que posava Blanes. I va ser, doncs, un punt molt, molt positiu, que no l'havíem fet mai, ho vàrem fer per primer cop a Blanes, i va ser, doncs, una experiència molt bona.
1: Mm-hmm. Torneu a disparar a Blanes aquest any?
4: Com a guanyadors de l'any anterior, sí.
1: D'acord.
4: A més, coincideix, el dia de Santa Anna coincideix amb les vostres festes, també. O sigui, sí, sí. Serà el mateix dia 26, també. Els dos espectacles alhora.
1: Pel tema de seguretat, què és el que cal tenir en compte pel que fa als espectadors, quan us vinguin a veure?
4: Les mesures de seguretat venen preestablertes pel reglament de pirotècnia, que en funció dels calibres i l'orientació, doncs, mana unes distàncies molt importants, unes distàncies mínimes, tant espectadors com edificacions. Cal comentar, doncs, que des de Protecció Civil de Lloret és un tema que porten molt bé, molt a rajatabla, per dir-ho d'alguna manera, i condicionen una part molt positiva el que és la seguretat del públic.
1: Mhm. Per acabar, el que condiciona el castell de focs possiblement és la meteorologia, és a dir, el vent i la calor que faci?
4: El vent sempre és més, més... pot afectar una mica més, no sols a l'espectacle, sinó hi ha una cosa que no podem evitar, que són les caigudes dels residus de cartró que puguin haver. Clar, allà on bufi el vent, malauradament no podem... Fins ara no tenim mitjans per corregir-ho, no? És l'única cosa que afecta. Donat això, és per lo que feia abans el comentari de les distàncies de seguretat, que precisament estan per això, perquè les possibles caigudes de restes no afectin els espectadors. A nivell de temperatura, ja no portem els canons de ferro que portàvem antigament, són tots amb alumini, són tots en fibra, i això, doncs, dona un nivell de seguretat més alt amb temperatures altes, atès de que no fan... redueix molt la possibilitat que pugui haver d'una espurna a l'hora del muntatge o alguna cosa que pugui tenir alguna conseqüència.
1: Clar, perquè...
4: Treballem molt... Perdó.
1: No, parli, diguin.
4: Dic, és una de les coses que és a tenir molt en compte sempre a nivell de seguretat, ja no del públic, sinó nosaltres, durant totes les hores de muntatge, que al reduir el possibles causes que puguin haver per excés de... no per excés, sinó per temperatures altes.
1: Per acabar, li demanaríem que animés a la gent a anar a veure els focs d'artifici. El que passa és que amb el palmarès que tenen al darrere és anar sobre segur, vaja.
4: Bueno, anar sobre segur també ens planteja diferents hàndicaps, perquè nosaltres mateixos ens posem el llistó molt alt. I és, bueno, per exemple, doncs, ara el dissabte passat varen fer el castell de la Fira de Juliol de València, que s'anomenava Titanium, i ha sigut un èxit rotund. Ens fa que siguem més autoexigents a l'hora de fer els dissenys i l'evolució dels espectacles de focs d'artifici. Per suposat, animar tota la gent, no quedaran indiferents, perquè és un castell de molt vistós, molt variat, el d'aquí de Lloret, i estic convençut que la gent sortirà satisfeta.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Manel del Rosal, delegat comercial de la Pirotècnia Valenciana, i també molta sort en aquest nou concurs de focs d'artifici a Blanes.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres i esperem, com comentava, esperem que podeu gaudir d'un gran espectacle.

0: 12 minuts per arribar a les 9. Canviem de registre musical completament i també sortim fora de Lloret, tot i que per parlar d'un lloretenc, i és l'Arni Montana, que està a punt de fer la seva actuació més important. Serà el Zebra Festival, on tancarà l'escenari principal aquest divendres.
1: El DJ lloretenc ja ha punxat altres vegades al Zebra, que se celebra a la platja de Cucurella, però aquest serà el primer cop a l'escenari principal.
0: Saludem a l'Arni Montana, molt bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
0: Què tal tu? Com estàs? Preparat ja per aquesta actuació al Zebra Festival?
2: Sí, la veritat que sí. Ja queden 3 dies, és aquest divendres, i la veritat amb moltes ganes, la veritat que molts anys treballant per viure dies com aquest.
0: Per què és tan especial?
2: Bueno, al final és el festival més gran que es fa a tot l'estat espanyol, és un escenari de 120 metres quadrats, bueno, quadrats no, 120 metres de llargada, és més gran que el Camp Nou, pràcticament, i bueno, al final és un escenari que està al nivell dels top mundial i em fa molta il·lusió. Bueno, 150.000 assistents esperen, així que serà un dia molt especial i únic.
0: Com ha arribat aquesta oportunitat?
2: Després de molta feina, de molts anys, al final tinc la sort de tenir una residència a Marxic, a Formigal, que em dona molta exposició també. Evidentment s'ha de fer la feina ben feta, però tot ajuda, i justament porto 3 anys actuant aquí, però mai ho havia fet en l'escenari principal, en el main stage, i a sobre aquest any faig el tancament. Així que jo diria, després de molta feina i molta paciència.
0: I volia destacar això, que és el tancament. Això és una cosa important també, no?
2: Sí, probablement dels millors moments en els que pots actuar en aquest escenari, perquè al Zebra hi ha diferents, hi ha com... No recordo el número, però n'hi ha diversos, i justament en el moment que punxo jo tanquen tots els altres. Vull dir, tots els assistents del festival aniran cap a aquell escenari.
0: Serà 24 de juliol, Festa Major a Lloret, per tant, data assenyalada pels lloretencs, tot i que serà una cosa lluny de casa. Aquesta actuació al Zebra Festival, tan esperada, perquè, com dèiem, ja hi havies actuat, però és l'escenari principal. Què és el que has preparat? Com serà el show? No sé com... Quan un DJ punxa, què es parla? D'espectacle? De show? De concert?
2: Concert poder no, show, espectacle... Sí, show poder, que és la que millor quedaria.
0: Doncs com és el show que has preparat, que tens previst oferir?
2: Bueno, al final és una hora de sessió, de set, i tinc una intro bastant xula amb un guinyo al festival, i després serà una sessió molt energètica. Al final són les 4 del matí, jo ja sóc bastant energètic tant amb la música com amb la meva actuació en les sessions que faig, però en aquest cas és especial, li he donat una volteta més. Intentaré doncs transmetre tota aquesta energia, encara que siguin les 4, que a l'última horeta de la gent doncs la puguin aprofitar i estar a dalt de tot fins que marxin i se'n vagi amb una bona impressió, que estic segur que serà així, no tinc dubte.
0: Segur que sí. I diries que és la principal actuació?
2: De la meva vida, segur.
0: De la teva vida, eh?
2: Aquest és, diguem, el show més important que jo hauré fet fins ara.
0: I després d'això, que cada... Digues, perdona.
2: No, penso que és l'escenari més gran que hi ha. I jo, bueno, si alguna vegada podem una festa a Valladolid, vaig fer una que era la plaça principal, que també hi havia com 20.000 persones, però és que aquesta no es compara cap. Després d'aquesta, poder Tomorrowland, no hi ha res més. Així, a nivells... De preparació d'escenari, de performance, crec que hi ha un nivell molt, molt, molt, molt top, aquesta.
0: Perquè de públic, de quanta gent estem parlant, més o menys?
2: Ells s'esperen 150.000 assistents.
0: Uau, déu-n'hi-do, impressiona, no? O què?
2: Sí, impressiona, però al final impressionen en positiu. Vull dir, a mi no... Aquest tipus d'actuar, bueno, en general, a mi les actuacions que faig com a gent no em desperten gaires nervis, ja suposo, perquè al final jo crec que et poses nerviós si no tens confiança. Jo tinc bastanta confiança en el que faig, fa molts anys que ho faig, i em desperten, bueno, excitació més que nerviosisme.
0: Doncs que bé, esperem que ho gaudeixis moltíssim. Diries que estàs en el millor moment de la teva trajectòria, ara mateix, arriba aquest bolo més important de la teva vida, creus que és en el millor moment o en quin moment et trobes?
2: Sí, probablement sí. Sobretot amb un moment més de maduresa en general, incloent la música, per suposat,

0: veritat que sí. Escollint on vull estar, disfrutant i traient el millor que tinc per poder allargar-ho sense cremar-me fent moltíssimes actuacions i siguent una miqueta més selectiu.
1: Doncs per molts anys més que puguis gaudir així del que és la teva passió i la teva feina. I Arni Montana, que vagi molt i molt bé aquest divendres. Moltíssimes gràcies per compartir-ho i parlarem ben aviat, espero.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
2: Bon dia, bona hora.
1: 5 minuts i arribarem a les 9. Volem fer un altre punt també més enllà de la Festa Major, i és que s'ha obert la convocatòria d'adhesió dels comerços de Lloret de Mar a la campanya Fes un truc. El projecte pretén crear una xarxa de comerços de confiança on els infants i adolescents puguin adreçar-se en cas de necessitat per fer una trucada a la seva família o a una persona adulta de referència si no disposen de telèfon mòbil.
3: Es tracta d'una campanya del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat i la Secció de Promoció Econòmica i Comerç de l'Ajuntament se suma a la difusió amb l'objectiu de promoure el benestar digital dels infants i adolescents.
1: Aquesta iniciativa es vol donar resposta a situacions quotidianes, com ara que un menor s'hagi desorientat, hagi perdut el transport, no trobi la família o es trobi davant de qualsevol imprevist. En aquests casos, els establiments adherits poden oferir una ajuda immediata i convertir-se en punts de suport propers i accessibles.
3: Els comerços participants s'identificaran amb un adhesiu visible a l'aparador amb el missatge "Sense mòbil també pots trucar", fent visible el seu compromís amb aquesta iniciativa.
1: Amb aquesta acció també es vol fomentar un ús més saludable de les tecnologies i afavorir que les famílies puguin retardar l'accés dels infants i adolescents al seu telèfon mòbil.
3: L'Ajuntament anima els establiments de Lloret de Mar a adherir-se a la campanya a través d'un formulari de la Generalitat de Catalunya.

4 minuts i arribem a les 9. El bon dia, bona hora d'avui. Hem fet un repàs de les activitats programades per avui. També hem escoltat com estan vivint aquests últims moments les obreres de Santa Cristina abans de la Festa Major. I també hem repassat algunes de les activitats de demà i del cap de setmana. Recordar-vos també que demà hi ha el torneig de futbol que organitza el Club Atlètic Lloret, de cara a dissabte, volem dir. També dissabte el bingo musical a Mas Bano. Hi haurà la passada dels obrers de Sant Telm, la tradicional cantada de veneres a Sacaleta. N'hem anat parlant tots aquests dies. Teniu tot el programa a la pàgina web de l'Ajuntament, també imprès. Hi ha moltíssimes activitats, ens deia l'alcalde Adrià Lameles, que són activitats pensades per totes les edats. Hem parlat també amb Francesc Batlle, obrer major de Santa Cristina, que animam a tothom a sumar-se a la Festa Major i a gaudir de tot el que hi ha programat, destacant, ja ho sabeu, la processó marítima demà al matí, també el ball de plaça demà a la tarda. Però, com dic, hi ha moltes altres activitats en el programa, podeu mirar-les, hi ha concerts, n'hem anat parlant al llarg d'aquesta setmana. També diumenge se celebra la Diada de Sant Telm, liderada per la confraria de Sant Telm. En vam parlar amb l'obrer major Ignasi Riera, que ens explicava que una de les coses més destacades és la vigília de Sant Telm, que es fa a la passada dels obrers, i que ho complementen amb una sessió de zumba oberta a tothom i reparteixen coca de Sant Telm amb la col·laboració de Can Carbó i també orxata per tots els assistents. Això és dissabte a la nit a la plaça de la Vila. De cara a diumenge, doncs, tots els actes més institucionals. Hi ha la missa a les 11 del matí a l'església parroquial, l'ofrena d'una corona de llorer en record de totes les persones que han perdut la vida al mar o que hi han dedicat la vida, amb la col·laboració del Club Nàutic Lloret, que a més el Club Nàutic a través de l'Escola de Vela organitza el 42è trofeu Sant Telm. I de cara a la tarda també una activitat molt esperada, que és el ball de plaça o dansa de ses almorratges amb concurrència popular. Per tant, tots els infants que ho volen surten a la plaça després d'haver fet l'assaig dissabte passat, surten a la plaça a ballar i a començar a sumar-se ja a aquesta Festa Major. Com a novetat, aquest any també hi haurà una cercavila de gegants nocturna, Sa Nocturna s'anomena, comença a 8:45 a la plaça Pere Torrent i la idea és acabar a la plaça de la Vila, on s'uniran a les persones que quedin del ball de plaça i a més acompanyen a la gent per poder gaudir des de la platja de Lloret al castell de focs artificials amb la pirotècnia.

0: valenciana a partir de 2:15 de la nit d'aquest diumenge, que serà el que tancarà la festa major. Prèviament al concert líric en formació d'orquestra que comença a les 11 a Sa Caleta, amb accés gratuït a càrrec de la principal de la Bisbal. Per tant, un cap de setmana molt ple d'activitat a Lloret de Mar, és festa major, esperem que la gaudiu moltíssim. Nosaltres aquest any no hi serem presents des de la ràdio, per tant tornarem dilluns a les 8 en punt al Bon Dia, Bona Hora, com sempre, per fer-vos companyia a la primera hora del matí, al vostre despertador matinal, la ràdio de Lloret de Mar. Però sí que desitjar-vos molt bona festa major, que gaudiu moltíssim.
1: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
1: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
2: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amfitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network, mai fallem quan més ens necessites.

0: Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. Nervis, però moltes ganes de festa major i, sobretot, del ball de plaça. Així viuen les obreres de Santa Cristina les últimes hores abans del 24 de juliol. Des de la ràdio hem parlat amb elles i ens han explicat que, de moment, ho estan gaudint molt i han fet molta pinya entre les quatre parelles de balladors. Els assajos asseguren que estan anant molt bé i els nervis van pujant a mesura que s'acosta a Santa Cristina, però estan convençudes que serà una gran jornada. Dels vestits, poca cosa ens en diuen. La primera obrera és l'Ona Cervera, que ballarà amb l'Arnau Bosch, amb qui han ballat junts des de petits.
4: Una mica de nervis sí que hi ha, però bueno, al final és saber-ho, gestionar-los i disfrutar-ho, que passa molt ràpid, tothom ens ho està dient i és el que intentarem fer. Els assajos, molt bé, la veritat. Hem fet des de l'1 de juliol, hem assajat tot el que és el ball de plaça, també ens han ensenyat a cantar la salve, una mica el vals pel sopar del pi, així que molt bé. Jo vull ser obrera perquè la festa major de Lloret de Mar l'he viscut des de ben petita a casa, jo de petita sempre ballava el ball de plaça amb l'Arnau, que serà la meva parella de ball aquest any, i volia ser obrera sobretot també per la família, és un goig poder-me veure a la plaça i intentar mantenir aquesta tradició tan maca que tenim a Lloret durant molts anys més. És una mica secret, però us puc avançar que el meu vestit està inspirat també amb tot el que és el poble mariner de Lloret de Mar i tot el que involucra la pesca i ja està.
3: La segona en sortir a la plaça serà l'Anna Termes, que ha escollit el seu germà Enric per compartir aquest moment tan especial.
5: La gent et ve, t'arriba, ai que ja queda res, ai que ja és divendres, i clar, això genera encara una miqueta més de nervis per molt calmada que tu estigues. Però el que més nerviosa em posa, suposo que és a l'arribar a la plaça i veure tothom, que això en part també són nervis bons, diguéssim, no? Per mi ser obrera és un orgull, com a lloretenca, com a filla d'una persona que l'ha ballat, del meu pare, com a neboda també de la meva tieta, que també l'ha ballat, des de ben petita que he vingut aquí a la plaça a ballar-lo. El ballo amb el meu germà. Vaig decidir ballar-lo amb ell perquè vaig pensar amb qui millor que amb la complicitat que tinc amb ell. I hem fet molta pinya amb els companys, serà un bon any, ja ho veureu. El meu vestit només us puc avançar que tindrà molt de vol i us agradarà molt.
3: La Carla Feliu, que és la tercera obrera, ballarà amb la seva parella, l'Antonio Fernández, amb qui precisament aquest 24 de juliol celebren 7 anys de relació.
6: Jo ballo al ball de plaça amb la meva parella, que es diu Antonio, que el dia 24 farà 7 anys que estem junts, i bueno, és una petita promesa que ens vam fer abans d'estar junts i ara estem a pocs dies de complir-la, i la veritat que molt emocionant. Nervis, de moment, sembla ser que van bé, sí que és veritat que cada vegada que va costant el dia costa una mica més dormir, el cap va a mil per hora, vas pensant en més coses, més detalls, però bueno, jo crec que bé. Els assajos van bé, ens han donat les indicacions correctes, ara estem polint ja detalls, però hem rebut molt bon feedback, la veritat. Bueno, el meu vestit puc dir que la tela és de fil i aquí em quedo.
3: La Jana Martí assegura que li costarà dormir la vigília, però té moltes ganes que arribi el moment, que compartirà amb en Sergi Bea, una decisió que tenia clara des de fa temps perquè és amb qui ha ballat des de petita.
7: La nit abans no podré dormir, però sobretot el que em comença a posar nerviosa és l'entrada de la plaça. Jo crec que allà estaré molt nerviosa. I ja al matí també, quan comencem, jo crec que també em començaré a posar bastant nerviosa. El voler ser obrera, jo crec que em veig ja de petita. Sempre he anat a les processons, a la festa major en general. Llavors és com que sempre ho he vist a casa, els pares, els avis, sempre m'hi han portat. I he dit, ostres, jo també vull formar part d'aquesta tradició tan maca. Jo ballaré amb en Sergi Bea, que és amb el que teníem 4 anys i ja ballàvem aquí a la plaça el 26. Sempre ho havíem tingut clar, ja ho havíem parlat i ja us ballo amb ell. Del meu vestit puc avançar que està inspirat en les modes de principi del segle XX, que és molt romàntic i dona una sensació com de moviment.
3: Les obreres de Santa Cristina participaran aquesta nit a la passada per anunciar la festa major de demà. La cita és a les 10 de la nit per fer un recorregut pel centre del municipi i acabar a la plaça de la Vila, on es farà el sorteig de la regata Samorra Morra i el toquen a córrer de concurrència popular.
8: Més info a novaradiolloret.cat.
9: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
10: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
9: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
8: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

cançó. Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Ja és aquí la Festa Major de Santa Cristina. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Del 16 al 26 de juliol gaudeix de concerts, activitats familiars, espectacles i els actes més emblemàtics. La processó marinera, el Samorra a Morra i el tradicional ball de plaça t'esperen per compartir els moments més especials de l'any. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.

0: Notícies.
1: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. El Casal Municipal de la Gent Gran celebra el seu 42è aniversari aquest dissabte, coincidint amb la Festa Major de Santa Cristina. La celebració començarà a 11:45 del matí i durant tota la jornada s'han programat una sèrie d'activitats obertes a tothom. El regidor de la Gent Gran, Alejandro Pérez, assegura que és una jornada molt especial pels usuaris de l'equipament.
2: Comencem amb la ballada de country a càrrec de Casal Country. A les 12 tindrem ballada sardanes a càrrec de la Flama de Farners. Continuarem a les 5 de la tarda amb el berenar d'aniversari amb coca de crema, cava i refresc. Recordem doncs, que cal recollir el tiquet gratuït al casal, ensenyant el carnet de jubilat o el carnet de persona usuària del casal. I per finalitzar, a partir de les 7 del vespre, a la plaça Pere Torrent, tindrem el concert de la coral Tot Cor, el grup de Baneres Esbano i el taller de Baneres Sadona Marinera. Us recomanem a tots i totes que vingueu a gaudir d'un dia molt especial, un dia on la il·lusió, les ganes d'aprendre i de construir grans moments ens acompanyarà i serà el gran protagonista del nostre aniversari.
1: Així doncs, la plaça Pere Torrent acollirà la ballada del grup Casal Country a partir de 11:45 del matí i al migdia, audició de sardanes amb la cobla Flama de Farners. A la tarda, dins del casal, es repartirà berenar per tots els jubilats i usuaris del casal i tancaran la celebració la coral Tot Cor, el grup de Baneres Esbano i el taller de Baneres Sadona Marinera. Serà a partir de les 7 de la tarda, de nou a la plaça Pere Torrent.
0: La previsió meteorològica.
1: Preparat ja perquè arribi la Festa Major de Santa Cristina, volem fixar-nos en el cel. Sembla que tindrem un dia tranquil i calorós. Xavi Segura, bon dia.
3: Bon dia. Avui tornarà a ser un dia molt càlid i xafogós, de plena canícula, temperatures novament per sobre de la mitjana i màximes que tornaran a superar els 30 graus aquí a Lloret, sobretot a l'interior de la població. I atenció, perquè a l'interior del país hi haurà un pic de calor extrema i en alertes a moltes comarques per temperatures que superaran tranquil·lament els 40 graus a les zones més tòrrides, sobretot entre Ponent i la Vall de l'Ebre. Però aquest ascens aquí a la costa no es notarà i, per tant, repetirem valors calcats els dels dies anteriors i tot plegat amb molta calma. Sol, pols en suspensió, pocs matisos i també una situació aprofitable però pendents d'aquesta calor que un dia més doncs, serà ben intensa. I demà divendres, dia gros de la Festa Major aquí a Lloret. Doncs bé, continuarà la tranquil·litat, sol i també la calor, la xafogó molt marcades, temperatures sense canvis i, per tant, dia per aprofitar. Això sí, hidratem-nos molt bé perquè la calor serà intensa i també protegim-nos amb gorres, també amb crema solar perquè el sol pica i de valent. I la situació marítima no serà un problema per dur a terme la processó marítima perquè en general no hi haurà fort onatge, a tot estirar marejol al centre del dia, sobretot durant la tarda i vent lleuger de gregal a primeres hores i de cara al migdia i la tarda girant d'entre llevant i xaloc. Dia, doncs, aprofitable, això sí, de plena canícula. I al cap de setmana, doncs, arriben canvis. A poc la temperatura anirà baixant i entre diumenge i dilluns es normalitzarà. Per tant, calor més suportable, respirarem molt millor i les nits també seran menys càlides, més agradables i també augmentarà una mica la inestabilitat per aquesta massa d'aire més freda, més fresca procedent de l'Atlàntic. Tant més intervals de núvols o nuvolades i no es descartaria fins i tot algun ruixat, sobretot cap a punts de l'interior i del Pirineu, però algun podria arribar també aquí a la costa.
1: Moltes gràcies, Xavi, per aquesta informació. Ens fixem ara en la situació actual a Lloret de Mar. Tenim una temperatura que puja als 30 graus.
4: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Nova Ràdio Dret.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: fins al 26 de juliol. Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol. Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat. Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. Arnie Montana està a punt de fer l'actuació més important de la seva vida. Serà el Zebra Festival, on tancarà l'escenari principal aquest divendres. El DJ lloretenc ja ha punxat altres vegades al Zebra, que se celebra a la platja de Cucurella, però aquest cop serà el primer a l'escenari principal, davant d'unes 150.000 persones.
3: De moltes ganes, la veritat que molts anys treballant per viure dies com aquest. Aquest és, diguem, el show més important que jo hauré fet fins ara. Bueno, al final és el festival

0: més gran que es fa tot l'estat espanyol, és un escenari de 120 metres quadrats, bueno, quadrats no, 120 metres de llargada, és més gran que el Camp Nou, pràcticament, i bueno, al final és un escenari que està al nivell dels top mundial i em fa molta il·lusió. Bueno, 150.000 assistents esperen, així que serà un dia molt especial i únic.
1: Amb més excitació que nervis, ha preparat una sessió d'una hora que està convençut que agradarà molt al públic.
0: És una hora de sessió, de set, i tinc una intro bastant xula, amb un guinyo al festival, i després serà una sessió molt energètica. Al final són les 4 del matí, jo ja sóc bastant energètic tant amb la música com amb la meva actuació en les sessions que faig, però en aquest cas és especial, li he donat una volteta més. Intentaré doncs transmetre tota aquesta energia, encara que siguin les 4, que a l'última horeta de la gent la puguin aprofitar i estar a dalt de tot fins que marxin i se'n vagin amb una bona impressió. Estic segur que serà així.
1: També aquest divendres actuaran al Zebra Festival artistes de la talla de Nicky Jam, JC Reyes, Leire Martínez, José de las Heras, King Africa i Shark.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
3: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
1: You got. You've got a perfect woman. She treats you right, keeps you satisfied.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Ja és aquí la Festa Major de Santa Cristina. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Del 16 al 26 de juliol gaudeix de concerts, activitats familiars, espectacles i els actes més emblemàtics. La processó marinera, el Samorra a Morra i el tradicional ball de plaça t'esperen per compartir els moments més especials de l'any. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. L'Orquestra Maribel serà l'encarregada d'animar aquesta nit de Festa Major. La banda de versions, una de les més conegudes de les comarques gironines i amb més de 12 anys de trajectòria, oferirà un concert a partir de les 11 a l'aparcament de Sacaleta. Escoltem Jordi Nadal, el seu cantant, que explica que al seu repertori no poden faltar mai cançons de rock en català.
4: Molt ben parit, serà un concert molt ben parit. Moltes ganes de tornar a Lloret, i a més el lloc on toquem és molt maco. I res, un repertori supervariat per públics de totes les edats i a passar-ho molt bé, a portar molta festa, que tant hi té cabuda i s'ho passin bé pares com fills, com gent més gran, una mica tothom, per tots els gustos. Home, les que no hi falta mai, per exemple, tenim un popurri de rock català, on tenim l'Estaca, tenim la Gallineta, tenim la Masovera... Bueno, aquest és molt marca de la casa nostra des dels nostres inicis.
3: Nadal, que ve de família de carnissers, explica que tot va començar com una broma.
4: Això va començar com una broma aquí al poble, que els hi faltava un cantant en un local social.

0: I el que tenim aquí a Sarrià per fer... L'idea original era per fer un sol concert una nit. I mira, sempre m'ha agradat la música, m'ha agradat cantar i el que va començar com una broma, doncs aquí estem, un fong, però va ser això, per una nit de gala aquí a Sarrià de Ter. Tenim un local social on bueno, el jovent sempre munta una nit de gala, el 25 de desembre, una nit de Nadal. I amb aquesta nit, doncs, com que no teníem diners per portar a grups, doncs, bueno, aquí a Sarrià sempre hi ha hagut molta cultura musical i diversos col·legues doncs, que sempre han format part de grups, i vam muntar un grup de versions. I va ser així, es faltava un cantant i vam començar aquella nit.
1: L'accés al concert és gratuït i l'espai disposarà de servei de bar.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
3: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
4: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
3: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
5: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Mediterrani.
1: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic-tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnic-tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat. Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Marc Vilamajor. Demà divendres 24 de juliol arriba la primera jornada de la Festa Major de Santa Cristina. Aquesta nit, a partir de les 10, els obrers i les obreres de Santa Cristina d'enguany, juntament amb els seus balladors, faran la tradicional passada pels principals carrers de la vila per anunciar l'inici de la diada. El recorregut acabarà a la plaça de la Vila. Ens en dona més detalls Francesc Batlle, obrer major de Santa Cristina, que enguany viu la festa per primera vegada en aquest càrrec.
3: La passada comença a les 10 del vespre, sortim de la plaça de l'Ajuntament, ens dirigim cap al passeig Verdaguer, després, al final, després del Museu del Mar, girem per la travessia de Venècia, carrer de la Vila, arribem a la plaça de l'Església, continuem per Sant Romà, Santa Cristina, i després tornem per el Romà Bernès fins a la plaça de l'Ajuntament, que llavors allà és quan s'iniciarà el sorteig del Samorra Morra i després el farem el Corre que Toquen.
2: Després del sorteig de regates i del Toquen a córrer, demà divendres a 6:45 del matí, els obrers tornaran a sortir en passada pels principals carrers de Lloret. Batlle destaca que és un dels moments més emocionants de tota la festa.
3: Bé, és un dia molt llarg, molt intens, molt maco. A mi m'agradaria destacar, al final, que és un petit detall, però és la passada del matí a primera hora, perquè el poble s'aixeca amb una il·lusió brutal, la gent té moltes ganes, i això, només veient la cara de la gent a primera hora, és una reflexió que sempre me la faig, perquè tothom sap el que ve.

0: no?
1: La passada acabarà a l'església parroquial de Sant Romà, des d'on sortirà la processó marítima fins a l'ermita de Santa Cristina. Allà se celebrarà l'ofici solemne amb el cor Alba de Prima, la veneració de sa relíquia i el cant dels goigs. Abans de tornar cap a Lloret, però, els assistents podran degustar el tradicional estofat a la plaça del Pi. A la tarda arribarà un dels actes més esperats de la festa major, el ball de plaça o dansa de ses almorratxes. Començarà a 8:15 del vespre amb l'acompanyament musical de la cobla La Bisbal Jove. Segons l'obrer major, les obreres i els balladors ja ho tenen tot a punt.
0: Bé, el temps fa molt bona pinta, que això és important, i les obreres, els balladors, tenen moltes ganes. Fa molts dies que els hem anat veient i bueno, estan preparats per al moment especial, no? Perquè sí que la festa major, com ja he dit, és molt intensa, té moltes activitats i que totes són molt maques i es pot gaudir molt i que gaudeixes tot el dia, però per elles el moment fonamental és el ball de plaça.
1: Escoltem també l'alcalde de Lloret, Adrià Lameles, que anima tota la ciutadania a sortir al carrer i a viure intensament la festa major.
2: Ja tenim ja el moment àlgid de la festa major de Santa Cristina, amb un munt d'activitats per tots els gustos, per tots els lloretens i lloretenques, amb molt la identitat de poble, pels infants, per la gent gran, per la ment, per la cultura, per l'esport, per les entitats, i la veritat és que això ens enorgueix que estigui fet per tothom. Que aprofito per recomanar que tota la gent surti al carrer, participi, aprofiti per veure gent que fa temps que no veu, que faci aquest sentiment de poble tan important i que hi ha tant d'orgull que es defineix com a lloretencs i lloretenques, i sobretot que ho visquin, que la festa major de Santa Cristina és per viure-la. És un moment molt maco, molt nostre, molt de la nostra història, del que som i del que volem continuar siguent, i per tant és molt important això, viure-ho.
1: Podeu consultar tota la informació a la web de l'Ajuntament de Lloret.
3: Més info a novaradiolloret.cat.
4: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Ja és aquí la Festa Major de Santa Cristina. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Del 16 al 26 de juliol gaudeix de concerts, activitats familiars, espectacles i els actes més emblemàtics. La processó marinera, el Samorra a Morra i el tradicional ball de plaça t'esperen per compartir els moments més especials de l'any. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. El castell de focs artificials i el concert líric en formació d'orquestra de la principal de la Bisbal tancaran la Festa Major de Santa Cristina aquest diumenge. Els focs es faran tal i com és habitual per la Diada de Sant Elm, a la platja de Lloret, i l'encarregada de l'espectacle serà la Pirotècnia Valenciana, guanyadora de les 5 darreres edicions. Ens en dona més detalls Manel del Rosal, que és delegat comercial de la Pirotècnia Valenciana.
4: Hem fet un disseny molt acord donat a les experiències dels darrers anys que hem tingut a Lloret i els diferents canvis d'ubicació que hem tingut, perquè abans es feia a la platja i bueno, es continua fent al passeig marítim, però més al darrere, i un posto més ampli. I donat aquesta experiència, doncs hem fet un disseny molt a mida per lo que és la ubicació del castell de focs de Lloret.
3: A més, explica que a part dels petards clàssics, també en podrem veure d'alguns aquàtics amb una secció de carcasses aquàtiques amb multicolor, una de les seccions més importants de l'espectacle. Tot el producte és biodegradable. Tanmateix, aquest any explica que tornaran a disparar també a Blanes i en coincidir amb dues festes, la de Lloret i la de Blanes, faran els dos espectacles alhora. Pel que fa a la meteorologia, el vent podria arribar a afectar no només a l'espectacle, sinó també a la caiguda dels residus de cartró que puguin haver-hi.
4: Clar, allà on bufi el vent, malauradament no podem... Fins ara no tenim mitjans per corregir-ho, no? És l'única cosa que afecta. Donat això, és per el que feia abans el comentari de les distàncies de seguretat, que precisament estan per això, perquè les possibles caigudes de restes no afectin els espectadors.
3: El castell de focs artificials és aquest diumenge 26 de juliol a 11:15 de la nit a la platja Gran de Lloret.
1: Més info a novaradiolloret.cat.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnic tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Nervis, però moltes ganes de festa major i, sobretot, del ball de plaça. Així viuen les obreres de Santa Cristina les últimes hores abans del 24 de juliol. Des de la ràdio hem parlat amb elles i ens han explicat que, de moment, ho estan gaudint molt i han fet molta pinya entre les quatre parelles de balladors. Els assajos asseguren que estan anant molt bé i els nervis van pujant a mesura que s'acosta a Santa Cristina, però estan convençudes que serà una gran jornada. Dels vestits, poca cosa ens en diuen. La primera obrera és l'Ona Cervera, que ballarà amb l'Arnau Bosch, amb qui han ballat junts des de petits.
3: Una mica de nervis sí que hi ha, però bueno, al final és saber-ho, gestionar-los i disfrutar-ho, que passa molt ràpid, tothom ens ho està dient i és el que intentarem fer. Els assajos, molt bé, la veritat. Hem fet des de l'1 de juliol, hem assajat tot el que és el ball de plaça, també ens han ensenyat a cantar la salve, una mica el vals pel sopar del pi, així que molt bé. Jo vull ser obrera perquè la festa major de Lloret de Mar l'he viscut des de ben petita a casa. Jo de petita sempre ballava el ball de plaça amb l'Arnau, que serà la meva parella de ball aquest any. I volia ser obrera sobretot també per la família, és un goig poder-me veure a la plaça i intentar mantenir aquesta tradició tan maca que tenim a Lloret durant molts anys més. És una mica secret, però us puc avançar que el meu vestit està inspirat també amb tot el que és el poble mariner de Lloret de Mar i tot el que involucra la pesca i ja està.
2: La segona en sortir a la plaça serà l'Anna Termes, que ha escollit el seu germà Enric per compartir aquest moment tan especial.
4: La gent et ve, t'arriba, ai que ja queda res, ai que ja és divendres, i clar, això genera encara una miqueta més de nervis per molt calmada que tu estigues. Però el que més nerviosa em posa, suposo que és a l'arribar a la plaça i veure tothom, que això en part també són nervis bons, diguéssim, no? Per mi ser obrera és un orgull, com a lloretenca, com a filla d'una persona que l'ha ballat, del meu pare, com a neboda també de la meva tieta, que també l'ha ballat, des de ben petita que he vingut aquí a la plaça a ballar-lo. El ballo amb el meu germà. Vaig decidir ballar-lo amb ell perquè vaig pensar amb qui millor que amb la complicitat que tinc amb ell. I hem fet molta pinya amb els companys, serà un bon any, ja ho veureu. El meu vestit només us puc avançar que tindrà molt de vol i us agradarà molt.
2: La Carla Feliu, que és la tercera obrera, ballarà amb la seva parella, l'Antonio Fernández, amb qui precisament aquest 24 de juliol celebren 7 anys de relació.
5: Jo ballo al ball de plaça amb la meva parella, que es diu Antonio, que el dia 24 farà 7 anys que estem junts i bueno, és una petita promesa que ens vam fer abans d'estar junts i ara estem a pocs dies de complir-la i la veritat que molt emocionant. Nervis, de moment sembla ser que van bé, sí que és veritat que cada vegada que s'ha acabat

0: Costant el dia costa una mica més dormir, el cap va a mil per hora, vas pensant en més coses, més detalls, però bueno, jo crec que bé. Els assajos van bé, ens han donat les indicacions correctes, ara estem polint ja detalls, però hem rebut molt bon feedback, la veritat. Bueno, el meu vestit puc dir que la tela és de fil, i aquí em quedo.
1: La Jana Martí assegura que li costarà dormir la vigília, però té moltes ganes que arribi el moment, que compartirà amb en Sergi Bea, una decisió que tenia clara des de fa temps perquè és amb qui ha ballat des de petita.
2: La nit abans no podré dormir, però sobretot el que em comença a posar nerviosa és l'entrada de la plaça. Jo crec que allà estaré molt nerviosa. I ja al matí també, quan comencem, jo crec que també em començaré a posar bastant nerviosa. El voler ser obrera jo crec que em ve ja de petita. Sempre he anat a la processó, a la festa major en general. Llavors és com que sempre ho he vist a casa, els pares, els avis sempre m'hi han portat i he dit, ostres, jo també vull formar part d'aquesta tradició tan maca. Jo ballaré amb en Sergi Bea, que és amb el que teníem 4 anys i ja ballàvem aquí a la plaça el 26. Sempre ho havíem tingut clar, ja ho havíem parlat i ja es ballo amb ell. Del meu vestit puc avançar que està inspirat en les modes de principi del segle XX, que és molt romàntic i dona una sensació com de moviment.
1: Les obreres de Santa Cristina participaran aquesta nit a la passada per anunciar la festa major de demà. La cita és a les 10 de la nit per fer un recorregut pel centre del municipi i acabar a la plaça de la Vila, on es farà el sorteig de la regata Samorra Morra i el toquen a córrer de concurrència popular.
3: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació Formació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.
2: Ritme a l'estiu. Nova Ràdio Lloret.
3: 90.2.

0: @RadioLloret.
1: ¿Qué tenemos aquí? Cataluña.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
1: Escoltes la teva...

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: aquí la Festa Major de Santa Cristina. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Del 16 al 26 de juliol gaudeix de concerts, activitats familiars, espectacles i els actes més emblemàtics. La processó marinera, el Samorra a Morra i el tradicional ball de plaça t'esperen per compartir els moments més especials de l'any. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. El Casal Municipal de la Gent Gran celebra el seu 42è aniversari aquest dissabte, coincidint amb la Festa Major de Santa Cristina. La celebració començarà a 10:45 del matí i durant tota la jornada s'han programat una sèrie d'activitats obertes a tothom. El regidor de la Gent Gran, Alejandro Pérez, assegura que és una jornada molt especial pels usuaris de l'equipament.
4: Comencem amb la ballada de country a càrrec de Casal Country. A les 12 tindrem ballada sardanes a càrrec de la Flama de Farners. Continuarem a les 5 de la tarda amb el berenar d'aniversari amb coca de crema, cava i refresc. Recordem doncs, que cal recollir el tiquet gratuït al casal, ensenyant el carnet de jubilat o el carnet de persona usuària del casal. I per finalitzar, a partir de les 7 del vespre, a la plaça Pere Torrent, tindrem el concert de la coral Tot Cor, el grup de Baneres Esbano i el taller de Baneres Sadona Marinera. Us recomanem a tots i totes que vingueu a gaudir d'un dia molt especial, un dia on la il·lusió, les ganes d'aprendre i de construir grans moments ens acompanyarà i serà el gran protagonista del nostre aniversari.
3: Així doncs, la plaça Pere Torrent acollirà la ballada del grup Casal Country a partir de 10:45 del matí i al migdia, audició de sardanes amb la cobla Flama de Farners. A la tarda, dins del casal, es repartirà berenar per tots els jubilats i usuaris del casal i tancaran la celebració la coral Tot Cor, el grup de Baneres Esbano i el taller de Baneres Sadona Marinera. Serà a partir de les 7 de la tarda, de nou a la plaça Pere Torrent.
2: La previsió meteorològica.
3: La previsió del temps avui centrada per la Festa Major de Santa Cristina. Xavi Segura, bona tarda.
5: Bona tarda. Sol, pols en suspensió, pocs matisos i també una situació aprofitable però pendents d'aquesta calor que un dia més doncs, serà ben intensa. I demà divendres, dia gros de la Festa Major aquí a Lloret. Doncs bé, continuarà la tranquil·litat, sol i també la calor, la xafogor molt marcades, temperatures sense canvis i per tant, dia per aprofitar. Això sí, hidratem-nos molt bé perquè la calor serà intensa i també protegim-nos amb gorres, també amb crema solar perquè el sol pica i de valent. I la situació marítima no serà un problema per dur a terme la processó marítima perquè en general no hi haurà fort onatge, a tot estirar marejol al centre del dia, sobretot durant la tarda i vent lleuger de gregal a primeres hores i de cara al migdia i la tarda girant d'entre llevant i xaloc. Dia, doncs, aprofitable, això sí, de plena canícula. I al cap de setmana, doncs, arriben canvis. A poc la temperatura anirà baixant i entre diumenge i dilluns es normalitzarà. Per tant, calor més suportable, respirarem molt millor i les nits també seran menys càlides, més agradables. I també augmentarà una mica la inestabilitat per aquesta massa d'aire més freda, més fresca, procedent de l'Atlàntic. Tant més intervals de núvols o nuvolades i no es descartaria fins i tot algun ruixat, sobretot cap a punts de l'interior i del Pirineu, però algun podria arribar també aquí a la costa.
3: Moltes gràcies, Xavi. Recollim tots aquests detalls i afegim que ara mateix aquí a Lloret tenim 30 graus.
6: Més info a novaradiolloret.cat.
7: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: @RadioLloret.2 FM.
1: Déjame aguantar la respiración.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Arni Montana està a punt de fer l'actuació més important de la seva vida. Serà el Zebra Festival, on tancarà l'escenari principal aquest divendres. El DJ lloretenc ja ha punxat altres vegades al Zebra, que se celebra a la platja de Cucurella, però aquest cop serà el primer a l'escenari principal, davant d'unes 150.000 persones.
4: De moltes ganes, la veritat que molts anys treballant per viure dies com aquest. Aquest és, diguem, el show més important que jo hauré fet fins ara. Bueno, al final és el festival més gran que es fa a tot l'estat espanyol, és un escenari de 120 metres quadrats, bueno, quadrats no, 120 metres de llargada, és més gran que el Camp Nou, pràcticament, i, bueno, al final és un escenari que està al nivell dels top mundial i em fa molta il·lusió. Bueno, 150.000 assistents esperen, així que serà un dia molt especial i únic.
3: Amb més excitació que nervis, ha preparat una sessió d'una hora que està convençut que agradarà molt al públic.
4: És una hora de sessió, de set, i tinc una intro bastant xula, amb un guinyo al festival, i després serà una sessió molt energètica. Al final són les 4 del matí, jo ja sóc bastant energètic tant amb la música com amb la meva actuació en les sessions que faig, però en aquest cas és especial, li he donat una volteta més. Intentaré doncs transmetre tota aquesta energia, encara que siguin les 4, que l'última horeta de la gent la puguin aprofitar i estar a dalt de tot fins que marxin i se'n vagin amb una bona impressió. Estic segur que serà així.
3: També aquest divendres actuaran al Zebra Festival artistes de la talla de Nicky Jam, JC Reyes, Leire Martínez, José de las Heras, King Africa i Shark.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: creuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Seguim el teu ritme.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: contactes dia per dia al web lloret.cat. Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. L'Orquestra Maribel serà l'encarregada d'animar aquesta nit de Festa Major. La banda de versions, una de les més conegudes de les comarques gironines i amb més de 12 anys de trajectòria, oferirà un concert a partir de les 11 a l'aparcament de Sa Caleta. Escoltem Jordi Nadal, el seu cantant, que explica que al seu repertori no poden faltar mai cançons de rock en català.
3: Molt ben parit, serà un concert molt ben parit. Moltes ganes de tornar a Lloret, i a més el lloc on toquem és molt maco. I res, un repertori supervariat per públics de totes les edats i a passar-ho molt bé, a portar molta festa, que tant hi té cabuda i s'ho passin bé pares com fills, com gent més gran, una mica tothom, per tots els gustos. Home, les que no hi falta mai, per exemple, tenim un popurri de rock català, on tenim l'Estaca, tenim la Gallineta, tenim la Masovera... Bueno, aquest és molt marca de la casa nostra des dels nostres inicis.
2: Nadal, que ve de família de carnissers, explica que tot va començar com una broma.
3: Això va començar com una broma aquí al poble, que els hi faltava un cantant en un local social que tenim aquí a Sarrià per fer... L'idea original era per fer un sol concert una nit. I mira, sempre m'ha agradat la música, m'ha agradat cantar i el que va començar com una broma, doncs aquí estem, un fong, però va ser això, per una nit de gala aquí a Sarrià de Ter, tenim un local social on el jovent sempre munta una nit de gala, el 25 de desembre. Una nit de Nadal. I amb aquesta nit, doncs, com que no teníem diners per portar grups, doncs, bueno, aquí a Sarrià sempre hi ha hagut molta cultura musical i diversos col·legues doncs, que sempre han format part de grups, i vam muntar un grup de versions. I va ser així, es faltava un cantant i vam començar aquella nit.
2: L'accés al concert és gratuït i l'espai disposarà de servei de bar.
1: Més info a novaradiolloret.cat. Les cançons amb ritme. Amb melodia, amb sentiment, els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

proper d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia

0: A la platja de Lloret, i l'encarregada de l'espectacle serà la Pirotècnia Valenciana, guanyadora de les 5 darreres edicions. Ens en dona més detalls Manel del Rosal, que és delegat comercial de la Pirotècnia Valenciana.
1: Hem fet un disseny molt acord donat a l'experiència dels darrers anys que hem tingut a Lloret i els diferents canvis d'ubicació que hem tingut, perquè abans es feia a la platja i bueno, es continua fent al passeig marítim, però més al darrere i un posto més ampli. I donat aquesta experiència, doncs hem fet un disseny molt a mida per lo que és la ubicació del Castell de Focs de Lloret.
0: A més, explica que a part dels petards clàssics, també en podrem veure d'alguns aquàtics amb una secció de carcasses aquàtiques en multicolor, una de les seccions més importants de l'espectacle. Tot el producte és biodegradable. Tanmateix, aquest any explica que tornaran a disparar també a Blanes i en coincidir amb dues festes, la de Lloret i la de Blanes, faran els dos espectacles alhora. Pel que fa a la meteorologia, el vent podria arribar a afectar no només a l'espectacle, sinó també a la caiguda dels residus de cartró que puguin haver-hi.
1: Clar, allà on bufi el vent, malauradament no podem... Fins ara no tenim mitjans per corregir-ho, no? És l'única cosa que afecta. Donat això, és per lo que feia abans el comentari de les distàncies de seguretat, que precisament estan per això, perquè les possibles caigudes de restes no afectin els espectadors.
0: El Castell de Focs Artificials és aquest diumenge 26 de juliol a 11:15 de la nit a la platja Gran de Lloret.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
3: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
4: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
3: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
5: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de
7: Let the boys try. Make them feel high, they just wanna get

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone, perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

proper d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic-tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnic-tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Ja és aquí la Festa Major de Santa Cristina. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Del 16 al 26 de juliol gaudeix de concerts, activitats familiars, espectacles i els actes més emblemàtics. La processó marinera, el Samorra a Morra i el tradicional ball de plaça t'esperen per compartir els moments més especials de l'any. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit. Notícies.
2: Bona nit. Us parla Mar Vilamajor. Demà divendres 24 de juliol arriba la primera jornada de la Festa Major de Santa Cristina. Aquesta nit, a partir de les 10, els obrers i les obreres de Santa Cristina d'enguany, juntament amb els seus balladors, faran la tradicional passada pels principals carrers de la vila per anunciar l'inici de la Diada. El recorregut acabarà a la plaça de la Vila.

0: l'Ajuntament, que llavors allà és quan s'iniciarà el sorteig del Samorra-Morra i després el farem al Correcatoquen.
1: Després del sorteig de regates i del toquen a córrer, demà divendres a 6:45 del matí, els obrers tornaran a sortir en passada pels principals carrers de Lloret. Batlle destaca que és un dels moments més emocionants de tota la festa.
0: Bé, és un dia molt llarg, molt intens, molt maco. A mi m'agradaria destacar, al final, que és un petit detall, però és la passada del matí a primera hora, perquè el poble s'aixeca amb una il·lusió brutal, la gent té moltes ganes, i això, només veient la cara de la gent a primera hora, és una reflexió que sempre me la faig, perquè tothom sap el que ve, no?
1: La passada acabarà a l'església parroquial de Sant Romà, des d'on sortirà la processó marítima fins a l'ermita de Santa Cristina. Allà se celebrarà l'ofici solemne amb el cor Alba de Prima, la veneració de sa relíquia i el cant dels goigs. Abans de tornar cap a Lloret, però, els assistents podran degustar el tradicional estofat a la plaça del Pi. A la tarda arribarà un dels actes més esperats de la festa major, el ball de plaça o dansa de ses almorratxes. Començarà a 7:45 del vespre amb l'acompanyament musical de la cobla La Bisbal Jove. Segons l'obrer major, les obreres i els balladors ja ho tenen tot a punt.
0: Bé, el temps fa molt bona pinta, que això és important, i les obreres, els balladors tenen moltes ganes. Fa molts dies que els hem anat veient i bueno, estan preparats per al moment especial, no? Perquè sí que la festa major, com ja he dit, és molt intensa, té moltes activitats i que totes són molt maques i es pot gaudir molt i que gaudeixes tot el dia, però per elles el moment fonamental és el ball de plaça.
1: Escoltem també l'alcalde de Lloret, Adrià Lameles, que anima tota la ciutadania a sortir al carrer i a viure intensament la festa major.
2: Ja tenim ja el moment àlgid de la festa major de Santa Cristina, amb un munt d'activitats per tots els gustos, per tots els lloretens i lloretenques, amb molt la identitat de poble, pels infants, per la gent gran, per l'element, per la cultura, per l'esport, per les entitats, i la veritat és que això ens enorgueix que estigui fet per tothom. Que aprofito per recomanar que tota la gent surti al carrer, participi, aprofiti per veure gent que fa temps que no veu, que faci aquest sentiment de poble tan important i que hi ha tant d'orgull que es defineix com a lloretencs i lloretenques, i sobretot que ho visquin, que la festa major de Santa Cristina és per viure-la. És un moment molt maco, molt nostre, molt de la nostra història, del que som i del que volem continuar siguent, i per tant és molt important això, viure-ho.
1: Podeu consultar tota la informació a la web de l'Ajuntament de Lloret.
3: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

La música és el batec dels pobles. I amb nosaltres portem els seus camins. Obriu totes les portes.

0: Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Maria Joan Comartí. El Casal Municipal de la Gent Gran celebra el seu 42è aniversari aquest dissabte, coincidint amb la Festa Major de Santa Cristina. La celebració començarà a 11:45 del matí i durant tota la jornada s'han programat una sèrie d'activitats obertes a tothom. El regidor de la Gent Gran, Alejandro Pérez, assegura que és una jornada molt especial pels usuaris de l'equipament.
4: Comencem amb la ballada de country a càrrec de Casal Country. A les 12 tindrem ballada sardanes a càrrec de la Flama de Farners. Continuarem a les 5 de la tarda amb el berenar d'aniversari amb coca de crema, cava i refresc. Recordem doncs, que cal recollir el tiquet gratuït al casal, ensenyant el carnet de jubilat o el carnet de persona usuària del casal. I per finalitzar, a partir de les 7 del vespre, a la plaça Pere Torrent, tindrem el concert de la coral Tot Cor, el grup de Baneres Esbano i el taller de Baneres Sadona Marinera. Us recomanem a tots i tots que vingueu a gaudir d'un dia molt especial.

0: Pere Torrent.
1: La previsió meteorològica.
0: La previsió del temps avui centrada per la Festa Major de Santa Cristina. Xavi Segura, bona tarda.
2: Bona tarda. Sol, pols en suspensió, pocs matisos i també una situació aprofitable però pendents d'aquesta calor que un dia més doncs serà ben intensa. I demà divendres, dia gros de la Festa Major aquí a Lloret. Doncs bé, continuarà la tranquil·litat, sol i també la calor, la xafogor molt marcades, temperatures sense canvis i, per tant, dia per aprofitar. Això sí, hidratem-nos molt bé perquè la calor serà intensa i també protegim-nos amb gorres, també amb crema solar perquè el sol pica i de valent. I la situació marítima no serà un problema per dur a terme la processó marítima perquè en general no hi haurà fort onatge, a tot estirar marejol al centre del dia, sobretot durant la tarda, i vent lleuger de gregal a primeres hores i de cara al migdia i la tarda girant d'entre llevant i xaloc. Dia, doncs, aprofitable, això sí, de plena canícula. I al cap de setmana, doncs, arriben canvis. A poc la temperatura anirà baixant i entre diumenge i dilluns es normalitzarà. Per tant, calor més suportable, respirarem molt millor i les nits també seran menys càlides, més agradables. I també augmentarà una mica la inestabilitat per aquesta massa d'aire més freda, més fresca, procedent de l'Atlàntic. Tant més intervals de núvols o nuvolades i no es descartaria fins i tot algun ruixat, sobretot cap a punts de l'interior i del Pirineu, però algun podria arribar també aquí a la costa.
0: Moltes gràcies, Xavi. Recollim tots aquests detalls i afegim que ara mateix aquí a Lloret tenim 30 graus.
3: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic-tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnic-tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a

0: Nova Ràdio Lloret.
1: Deja de mentirte.

0: És aquí la Festa Major de Santa Cristina. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Del 16 al 26 de juliol gaudeix de concerts, activitats familiars, espectacles i els actes més emblemàtics. La processó marinera, el Samorra a Morra i el tradicional ball de plaça t'esperen per compartir els moments més especials de l'any. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Maria Joan Comartí. Arnie Montana està a punt de fer l'actuació més important de la seva vida. Serà el Zebra Festival, on tancarà l'escenari principal aquest divendres. El DJ lloretenc ja ha punxat altres vegades al Zebra, que se celebra a la platja de Cucurella, però aquest cop serà el primer a l'escenari principal, davant d'unes 150.000 persones.
4: De moltes ganes, la veritat que molts anys treballant per viure dies com aquest. Aquest és, diguem, el show més important que jo hauré fet fins ara. Bueno, al final és el festival més gran que es fa a tot l'estat espanyol, és un escenari de 120 metres quadrats, bueno, quadrats no, 120 metres de llargada, és més gran que el Camp Nou, pràcticament, i, bueno, al final és un escenari que està al nivell dels top mundial i em fa molta il·lusió. Bueno, 150.000 assistents esperen, així que serà un dia molt especial i únic.
3: Amb més excitació que nervis, ha preparat una sessió d'una hora que està convençut que agradarà molt al públic.
4: És una hora de sessió, de set, i tinc una intro bastant xula, amb un guinyo al festival, i després serà una sessió molt energètica. Al final són les 4 del matí, jo ja sóc bastant energètic tant amb la música com amb la meva actuació en les sessions que faig, però en aquest cas és especial, li he donat una volteta més. Intentaré doncs transmetre tota aquesta energia, encara que siguin les 4, que l'última horeta de la gent la puguin aprofitar i estar a dalt de tot fins que marxin i se'n vagin amb una bona impressió. Estic segur que serà així.
3: També aquest divendres acabaran

0: Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Maria Joan Comartí. Nervis, però moltes ganes de festa major i, sobretot, del ball de plaça. Així viuen les obreres de Santa Cristina les últimes hores abans del 24 de juliol. Des de la ràdio hem parlat amb elles i ens han explicat que, de moment, ho estan gaudint molt i han fet molta pinya entre les quatre parelles de balladors. Els assajos asseguren que estan anant molt bé i els nervis van pujant a mesura que s'acosta a Santa Cristina, però estan convençudes que serà una gran jornada. Dels vestits, poca cosa ens en diuen. La primera obrera és l'Ona Cervera, que ballarà amb l'Arnau Bosch, amb qui han ballat junts des de petits.
4: Una mica de nervis sí que hi ha, però bueno, al final és saber-ho, gestionar-los i disfrutar-ho, que passa molt ràpid, tothom ens ho està dient i és el que intentarem fer. Els assajos, molt bé, la veritat. Hem fet des de l'1 del juliol, hem assajat tot el que és el ball de plaça, també ens han ensenyat a cantar la Salve, una mica el vals pel sopar del Pi, així que molt bé. Jo vull ser obrera perquè la festa major de Lloret de Mar l'he viscut des de ben petita a casa. Jo de petita sempre ballava el ball de plaça amb l'Arnau, que serà la meva parella de ball aquest any. I volia ser obrera sobretot també per la família, és un goig poder-me veure a la plaça i intentar mantenir aquesta tradició tan maca que tenim a Lloret durant molts anys més. És una mica secret, però us puc avançar que el meu vestit està inspirat també en tot el que és el poble mariner de Lloret de Mar i tot el que involucra la pesca i ja està.
3: La segona en sortir a la plaça serà l'Anna Termes, que ha escollit el seu germà Enric per compartir aquest moment tan especial.
5: La gent et ve, t'arriba, ai que ja queda res, ai que ja és divendres, i clar, això genera encara una miqueta més de nervis per molt calmada que tu estigues. Però el que més nerviosa em posa suposo que és a l'arribar a la plaça i veure tothom, que això en part també són nervis bons, diguéssim, no? Per mi ser obrera és un orgull, com a lloretenca, com a filla d'una persona que l'ha ballat, del meu pare, com a neboda també de la meva tieta.

0: que es diu Antonio, que el dia 24 farà 7 anys que estem junts i bueno, és una petita promesa que ens vam fer abans d'estar junts i ara estem a pocs dies de complir-la i la veritat que molt emocionant. Nervis, de moment sembla ser que van bé, sí que és veritat que cada vegada que va costant el dia costa una mica més dormir, el cap va a mil per hora, vas pensant en més coses, més detalls, però bueno, jo crec que bé. Els assajos van bé, ens han donat les indicacions correctes, ara estem polint ja detalls, però hem rebut molt bon feedback, la veritat. Bueno, el meu vestit puc dir que la tela és de fil i aquí em quedo.
1: La Jana Martí assegura que li costarà dormir la vigília, però té moltes ganes que arribi el moment, que compartirà amb en Sergi Bea, una decisió que tenia clara des de fa temps perquè és amb qui ha ballat des de petita.
2: La nit abans no podré dormir, però sobretot el que em comença a posar nerviosa és l'entrada de la plaça, jo crec que allà estaré molt nerviosa. I ja al matí també, quan comencem, jo crec que també em començaré a posar bastant nerviosa. El voler ser obrera jo crec que em ve ja de petita. Sempre he anat a les processons, a la festa major en general. Llavors és com que sempre ho he vist a casa, els pares, els avis sempre m'hi han portat i he dit, ostres, jo també vull formar part d'aquesta tradició tan maca. Jo ballaré amb en Sergi Bea, que és amb el que teníem 4 anys i ja ballàvem aquí a la plaça el 26. Sempre ho havíem tingut clar, ja ho havíem parlat i ja es ballo amb ell. Del meu vestit puc avançar que està inspirat en les modes de principi del segle XX, que és molt romàntic i dona una sensació com de moviment.
1: Les obreres de Santa Cristina participaran aquesta nit a la passada per anunciar la festa major de demà. La cita és a les 10 de la nit per fer un recorregut pel centre del municipi i acabar a la plaça de la Vila, on es farà el sorteig de la regata Samorra Morra i el toc en a córrer de concurrència popular.
3: Més info a novaradiodoret.cat.
4: Onades de música a Nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. És la una de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.